0: nos vamos.
1: ¿Hablas catalán?
2: Yo parlo també.
3: Sí?
2: De català?
3: Sí, jo parlo també.
4: Molt bé, molt bé. Estupendo.
3: I parlo amb ells en Miami també.
5: Idiomas, querida.
2: En català?
3: En català, sí.
6: Si jo també sé català?
7: Sí, seguro.
8: Tomàs, da paso en català a la comida de germà nostra.
9: Pues, por favor.
5: Sisplau,
9: por favor, de comida de mangiare.
10: Nuestra cultura es la que es, la del bar.